0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Ràdio.
1: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: Ζου.
1: Δαβούι ή Δαΐ. Imagina Radio.
2: La millor música
1: per sentir-se

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música. Per sentir.

0: σου d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.
2: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin verà. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
1: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: La millor música
1: per sentir

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil, però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Magmajor.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
4: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
5: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
3: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
4: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Dissabte 8 d'agost, a la plaça de la Baranova de Tivissa, una nit a Broadway, amb el cor Ciutat de Reus. A partir de les 8 del vespre, gaudeix d'un tast solidari de vins del celler Anguera Domènec a benefici de la Lliga contra el Càncer i del servei de tapes de lo Raconet Tivissa i l'ERA. Entrades per només 4 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
0: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
4: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
2: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
3: A mi me la dona per ser molt fort.
4: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
5: Rossend Margalef, la mel de casa.
6: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Arriba la festa major.
2: De l'1 al 5 d'agost, gaudeix de la festa major a Rasquera, amb cercaviles, tardeos, correfocs, jocs infantils, orquestres, DJs i molta xalera. A més, l'actuació de Kiko El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries i la festa Imagina Ràdio. De l'1 al 6 d'agost, són festes a Rasquera. Més info a rasqueraturisme.cat.
3: Si ets professional de la construcció a materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
4: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre, t'hi esperem.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bon dia. La CGT denuncia mancances de climatització, vestuaris i espai a les bases de les ambulàncies Sanir a les Terres de l'Ebre. Concretament, el sindicat assenyala que el personal de la base de l'Ametlla de Mar treballa des de l'abril sense climatització, així com a la nau de l'Arrabal de Crist de Tortosa, on tampoc s'han habitat vestuaris adequats i taquilles. En canvi, la instal·lació de taquilles per al personal de Sanir, al cap del temple, ha agreujat la falta d'espai per a una plantilla d'una dotzena de persones. El sindicat reclama mesures urgents per garantir unes condicions laborals dignes i espais segurs per als treballadors del transport sanitari. Francesc Barbero repetirà com a candidat d'Esquerra Republicana Entesa per Flix a les eleccions municipals del 2027. L'actual alcalde, que governa amb majoria absoluta des del 2019, ha agraït la confiança de la militància i ha assegurat que afronta el repte amb il·lusió i determinació. Barbero, escollit per unanimitat, defensa que el pròxim mandat serà clau per culminar projectes estratègics com la represa industrial, el nou CAP o el pla de barris del nucli antic i confia en mantenir una majoria que permeti continuar impulsant el desenvolupament de Flix. El Copate ha presentat Camins de la Biosfera, una nova manera de descobrir les Terres de l'Ebre a través dels valors naturals, culturals i socials de la reserva. Impulsat amb el suport dels fons de transició nuclear, el projecte combina patrimoni i tecnologia per apropar el territori als visitants. La iniciativa inclou 10 rutes temàtiques i 61 punts d'interès repartits per les 4 comarques ebrenques amb codis QR que permeten accedir a continguts informatius i, pròximament, a vídeos explicatius. Les rutes recorren espais i elements emblemàtics com el riu Ebre, la Pedra Seca, l'arròs, els pobles pesquers, la Via Verda o la memòria històrica.
3: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
4: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
3: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
3: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.
5: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta, Yazahar, Vinaròs, t'ofereixen el temps.
2: I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un ambient assolellat, tot i que a mesura que avanci el dia, arribaran els núvols i la nuvolositat augmentarà fins a deixar el cel entremig i molt ennuvolat. De fet, a partir de migdia s'esperen xàfecs, entre febles i moderats, que aniran acompanyats de tempesta i localment de pedra. Avui les temperatures varien uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 23 graus, mentre que les màximes arribaran als 32 i 36 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
6: Ei, què et passa? Fas mala cara.
7: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
6: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
7: M'has salvat la vida.
1: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
8: Imagina.
9: Imagina.
8: Imagina Ràdio.
9: La millor música per sentir-se bé.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
2: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: L'obesitat és un problema real. Els efectes són devastadors. Càncer, diabetis i malalties cardiovasculars són algunes de les amenaces. La banda gàstrica ajustable pot ser la solució definitiva. Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia de l'obesitat. Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
5: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions.
2: La millor música per sentir.

0: Imagina Radio. Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. La CGT denuncia mancances de climatització, vestuaris i espai a les bases de les ambulàncies Sanir a les Terres de l'Ebre. Concretament, el sindicat assenyala que el personal de la base de l'Ametlla de Mar treballa des de l'abril sense climatització, així com a la nau de l'Arrabal de Crist de Tortosa, on tampoc s'han habitat vestuaris adequats i taquilles. En canvi, la instal·lació de taquilles per al personal de Sanir, al cap del temple, ha agreujat la falta d'espai per a una plantilla d'una dotzena de persones. El sindicat reclama mesures urgents per garantir unes condicions laborals dignes i espais segurs per als treballadors del transport sanitari. Francesc Barbero repetirà com a candidat d'Esquerra Republicana Entesa per Flix a les eleccions municipals del 2027. L'actual alcalde, que governa amb majoria absoluta des del 2019, ha agraït la confiança de la militància i ha assegurat que afronta el repte amb il·lusió i determinació. Barbero, escollit per unanimitat, defensa que el pròxim mandat serà clau per culminar projectes estratègics com la represa industrial, el nou CAP o el pla de barris del nucli antic i confia en mantenir una majoria que permeti continuar impulsant el desenvolupament de Flix. El COPATE ha presentat Camins de la Biosfera, una nova manera de descobrir les Terres de l'Ebre a través dels valors naturals, culturals i socials de la reserva. Impulsat amb el suport dels fons de transició nuclear, el projecte combina patrimoni i tecnologia per apropar el territori als visitants. La iniciativa inclou 10 rutes temàtiques i 61 punts d'interès repartits per les 4 comarques ebrenques amb codis QR que permeten accedir a continguts informatius i, pròximament, a vídeos explicatius. Les rutes recorren espais i elements emblemàtics com el riu Ebre, la Pedra Seca, l'arròs, els pobles pesquers, la Via Verda o la memòria històrica.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio, Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un ambient assolellat, tot i que a mesura que avanci el dia, arribaran els núvols i la nuvolositat augmentarà fins a deixar el cel entremig i molt ennuvolat. De fet, a partir de migdia s'esperen xàfecs, entre febles i moderats, que aniran acompanyats de tempesta i localment de pedra. Avui les temperatures varien uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 23 graus, mentre que les màximes arribaran als 32 i 36 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
4: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva MO gratis. MO, només a Multiòptiques.
5: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui.
7: La millor música.
6: Per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Vols un polo?
3: Esclar, de maluixa.
2: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
3: Ah, aquest sí que m'agrada.
2: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa, el teu Polo t'està esperant.
4: Canaló de tàrtar de tonyina roja amb soia. Carpaccio de vaca wagyu cimental amb escuma d'albergínia. Pop a la brasa amb sal maldon i allioli. Daus de bacallà arrebossat amb panko. I hamburguesa de wagyu cimental amb foie d'ànec i tòfona d'estiu. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
5: Arriba la festa major.
1: De l'1 al 5 d'agost, gaudeix de la festa major a Rasquera. Amb cercaviles, tardeos, correfocs, jocs infantils, orquestres, DJs i molta xalera. A més, l'actuació de Kiko El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries i la festa Imagina Ràdio. De l'1 al 6 d'agost, són festes a Rasquera. Més info a rasqueraturisme.cat.
6: Imagina. Hey, yo, my spicy.

0: Són les 11. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. La CGT denuncia mancances de climatització, vestuaris i espai a les bases de les ambulàncies Sanir a les Terres de l'Ebre. Concretament, el sindicat assenyala que el personal de la base de l'Ametlla de Mar treballa des de l'abril sense climatització, així com a la nau de l'Arrabal de Cris de Tortosa, on tampoc s'han habitat vestuaris adequats i taquilles. En canvi, la instal·lació de taquilles per al personal de Sanir, al cap del temple, ha agreujat la falta d'espai per a una plantilla d'una dotzena de persones. El sindicat reclama mesures urgents per garantir unes condicions laborals dignes i espais segurs per als treballadors del transport sanitari. Francesc Barbero repetirà com a candidat d'Esquerra Republicana Entesa per Flix a les eleccions municipals del 2027. L'actual alcalde, que governa amb majoria absoluta des del 2019, ha agraït la confiança de la militància i ha assegurat que afronta el repte amb il·lusió i determinació. Barbero, escollit per unanimitat, defensa que el pròxim mandat serà clau per culminar projectes estratègics com la represa industrial, el nou CAP o el pla de barris del nucli antic i confia en mantenir una majoria que permeti continuar impulsant el desenvolupament de Flix. El COPATE ha presentat Camins de la Biosfera, una nova manera de descobrir les Terres de l'Ebre a través dels valors naturals, culturals i socials de la reserva. Impulsat amb el suport dels fons de transició nuclear, el projecte combina patrimoni i tecnologia per apropar el territori als visitants. La iniciativa inclou 10 rutes temàtiques i 61 punts d'interès repartits per les 4 comarques ebrenques amb codis QR que permeten accedir a continguts informatius i, pròximament, a vídeos explicatius. Les rutes recorren espais i elements emblemàtics com el riu Ebre, la Pedra Seca, l'arròs, els pobles pesquers, la Via Verda o la memòria històrica. I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un ambient assolellat, tot i que a mesura que avanci el dia, arribaran els núvols i la nuvolositat augmentarà fins a deixar el cel entremig i molt ennuvolat. De fet, a partir de migdia s'esperen xàfecs, entre febles i moderats, que aniran acompanyats de tempesta i localment de pedra. Avui les temperatures varien uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 23 graus, mentre que les màximes arribaran als 32 i 36 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
0: Imagina Radio.

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: A mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Horta de Sant Joan s'omple de música amb Crepuscle, cicle de concerts al convent. Dissabte 8 d'agost, a les 7 i mitja de la tarda, al claustre del convent de Sant Salvador, festival de jazz de l'escena catalana a la Terra Alta, amb el trio format per Horacio Fumero, contrabaix, Pau Terol, piano i Joe Joanós, trompeta. Preu de l'entrada 5 euros, gratuït amb l'abonament de festes 2026. Venda anticipada de dilluns a divendres a les oficines de l'Ajuntament. Caps de setmana al punt d'informació. Crepuscle, cicle de concerts al convent d'Horta de Sant Joan.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 12.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bon dia. Deltebre incorporarà dos nous hubs turístics al passeig del Carrilet. El Hub Carrilet i Hub Maset entraran en funcionament aquesta tardor per reforçar la mobilitat sostenible i la promoció turística del municipi. Amb una inversió de més de 730.000 euros, els espais oferiran informació turística, serveis per a ciclistes i punts de descans, a més d'un embarcador al riu Ebre i una aula d'interpretació del territori. El projecte es completarà amb Xarxa Delta, una plataforma digital amb rutes, realitat augmentada i un assistent virtual basat en intel·ligència artificial per millorar l'experiència dels visitants. Tortosa organitza un programa d'activitats al Fortí d'Orleans per a la tarda de l'eclipsi solar. Les activitats començaran a les 7:30 de la tarda amb música en directe i una xerrada divulgativa de l'Associació Astronòmica Estarebre per seguir l'observació del fenomen. El consistori també desplegarà un dispositiu de mobilitat en què la policia local establirà controls d'accés a la pujada del seminari i a la rotonda del Parc Nivera per evitar la saturació a la zona. Així mateix s'inhabilitarà l'aparcament de l'antic Betània. Segons ha explicat Francesc Vallespí, regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, la prioritat és que tothom pugui gaudir de l'eclipsi amb normalitat. Els ajuntaments de l'Ametlla de Mar i Palamós han començat a preparar el desè aniversari del seu agermanament, que es commemorarà l'any 2027. Els dos alcaldes, Jordi Gasani i Maria Puig, ja han mantingut una primera reunió per definir un programa que tindrà com a escenaris principals les festes majors de les dues poblacions. La commemoració vol reforçar els vincles històrics, culturals i socials entre l'Ametlla de Mar i Palamós, amb activitats que implicaran les entitats locals i promouran l'intercanvi ciutadà en àmbits com la cultura, la gastronomia, l'esport i les tradicions. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel ennuvolat que a mesura que avanci el dia, la nuvolositat augmentarà fins a deixar-lo entremig i molt ennuvolat. De fet, ja tenim xàfecs entre febles i moderats a diferents punts del territori que van acompanyats de tempesta i localment de pedra. Avui les temperatures varien uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a la Sénia i 36 graus al Perelló, Caseres i Riba-roja d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
4: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
5: Horta de Sant Joan s'omple de música amb Crepuscle, cicle de concerts al convent. Dissabte 8 d'agost, a les 7 i mitja de la tarda, al claustre del convent de Sant Salvador, festival de jazz de l'escena catalana a la Terra Alta, amb el trio format per Horacio Fumero, contrabaix, Pau Terol, piano i Joe Joanós, trompeta. Preu de l'entrada 5 euros, gratuït amb l'abonament de festes 2026. Venda anticipada de dilluns a divendres a les oficines de l'Ajuntament. Caps de setmana al punt d'informació. Crepuscle. Cicle de concerts al convent d'Horta de Sant Joan.
2: Imagina Ràdio.

0: és la una. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. Deltebre incorporarà dos nous hubs turístics al passeig del Carrilet. El Hub Carrilet i Hub Maset entraran en funcionament aquesta tardor per reforçar la mobilitat sostenible i la promoció turística del municipi. Amb una inversió de més de 730.000 euros, els espais oferiran informació turística, serveis per a ciclistes i punts de descans, a més d'un embarcador al riu Ebre i una aula d'interpretació del territori. El projecte es completarà amb Xarxa Delta, una plataforma digital amb rutes, realitat augmentada i un assistent virtual basat en intel·ligència artificial per millorar l'experiència dels visitants. Tortosa organitza un programa d'activitats al Fortí d'Orleans per a la tarda de l'eclipsi solar. Les activitats començaran a les 7:30 de la tarda amb música en directe i una xerrada divulgativa de l'Associació Astronòmica Star Ebre per seguir l'observació del fenomen. El consistori també desplegarà un dispositiu de mobilitat en què la policia local establirà controls d'accés a la pujada del seminari i a la rotonda del Parc Nivera per evitar la saturació a la zona. Així mateix s'inhabilitarà l'aparcament de l'antic Betània. Segons ha explicat Francesc Vallespí, regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, la prioritat és que tothom pugui gaudir de l'eclipsi amb normalitat. Els ajuntaments de l'Ametlla de Mar i Palamós han començat a preparar el desè aniversari del seu agermanament, que es commemorarà l'any 2027. Els dos alcaldes, Jordi Gasani i Maria Puig, ja han mantingut una primera reunió per definir un programa que tindrà com a escenaris principals les festes majors de les dues poblacions. La commemoració vol reforçar els vincles històrics, culturals i socials entre l'Ametlla de Mar i Palamós, amb activitats que implicaran les entitats locals i promouran l'intercanvi ciutadà en àmbits com la cultura, la gastronomia, l'esport i les tradicions. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel ennuvolat que a mesura que avanci el dia, la nuvolositat augmentarà fins a deixar-lo entremig i molt ennuvolat. De fet, ja tenim xàfecs entre febles i moderats a diferents punts del territori que van acompanyats de tempesta i localment de pedra. Avui les temperatures varien uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a la Sénia i 36 graus al Perelló, Caseres i Riba-roja d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Arriba la festa major.
5: De l'1 al 5 d'agost, gaudeix de la festa major a Rasquera. Amb cercaviles, tardeos, correfocs, jocs infantils, orquestres, DJs i molta xalera. A més, l'actuació de Kiko El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries i la festa Imagina Ràdio. De l'1 al 6 d'agost, són festes a Rasquera. Més info a rasqueraturisme.cat.
6: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
7: La millor música
6: per sentir.

0: Són les 2. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. El Consell Comarcal del Montsià presenta al·legacions contra el Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables de Catalunya. Segons expliquen a través d'un comunicat, l'ENS busca garantir una transició energètica ordenada, justa i alineada amb la realitat de la comarca. Roquetes i l'Ametlla de Mar també es mostren contraris al pla del govern i han presentat al·legacions i han fet una crida a l'equilibri territorial perquè les zones més poblades del país, com l'àrea metropolitana de Barcelona, siguin autosuficients. A més, avisen que ja assumeixen la seva quota de producció. El cardenal Joan Josep Omella serà el portador de l'estendard principal de la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta a la processó del pròxim 6 de setembre a Tortosa. El primer majordom, Josep Cardona, també ha designat com a borlistes Esteve Camps, president delegat de la Fundació Junta Constructora de la Sagrada Família, i Marc Labori, secretari particular del cardenal. Cardona ha destacat la vinculació d'Omella, arquebisbe de Barcelona, amb la diòcesi de Tortosa i ha subratllat el simbolisme de la Sagrada Família com a referent de fe i esperança de cara a les festes de la Cinta. Amposta es prepara per viure l'eclipsi solar total del pròxim 12 d'agost. L'Ajuntament habilitarà un espai d'observació al polígon de l'Oriola i desplegarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i assistència sanitària davant la previsió d'una gran afluència de visitants. A més, impulsarà una campanya per promocionar la restauració local amb el sorteig de 10 places per seguir l'eclipsi des del campanar del Poblenou del Delta i el terrat del seu ajuntament. El consistori també recorda la necessitat d'utilitzar ulleres homologades i seguir les recomanacions de seguretat per observar el fenomen. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel ennuvolat que a mesura que avanci el dia, la nuvolositat augmentarà fins a deixar-lo entremig i molt ennuvolat. De fet, ja tenim xàfecs entre febles i moderats a diferents punts del territori que van acompanyats de tempesta i localment de pedra. Avui les temperatures varien uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a la Sénia i 36 graus al Perelló, Caseres i Riba-roja d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
3: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
4: L'obesitat és molt més que un problema estètic. És responsable del 62% de les morts que provoca el càncer en les dones. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
5: Clínica de cirurgia plàstica, reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
6: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Dissabte 8 d'agost, a la plaça de la Baranova de Tivissa, una nit a Broadway, amb el cor Ciutat de Reus. A partir de les 8 del vespre, gaudeix d'un tast solidari de vins del celler Anguera Domènec a benefici de la Lliga contra el Càncer i del servei de tapes de los Raconet Tivissa i l'ERA. Entrades per només 4 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
7: Imagina Radio.

0: Rosso, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. El Consell Comarcal del Montsià presenta al·legacions contra el Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables de Catalunya. Segons expliquen a través d'un comunicat, l'ENS busca garantir una transició energètica ordenada, justa i alineada amb la realitat de la comarca. Roquetes i la Mella de Mar també es mostren contraris al pla del govern i han presentat al·legacions i han fet una crida a l'equilibri territorial perquè les zones més poblades del país, com l'àrea metropolitana de Barcelona, siguin autosuficients. A més, avisen que ja assumeixen la seva quota de producció. El cardenal Joan Josep Omella serà el portador de l'estendard principal de la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta a la processó del pròxim 6 de setembre a Tortosa. El primer majordom, Josep Cardona, també ha designat com a borlistes Esteve Camps, president delegat de la Fundació Junta Constructora de la Sagrada Família, i Marc Labori, secretari particular del cardenal. Cardona ha destacat la vinculació d'Omella, arquebisbe de Barcelona, amb la diòcesi de Tortosa i ha subratllat el simbolisme de la Sagrada Família com a referent de fe i esperança de cara a les festes de la Cinta. Amposta es prepara per viure l'eclipsi solar total del pròxim 12 d'agost. L'Ajuntament habilitarà un espai d'observació al polígon de l'Oriola i desplegarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i assistència sanitària davant la previsió d'una gran afluència de visitants. A més, impulsarà una campanya per promocionar la restauració local amb el sorteig de 10 places per seguir l'eclipsi des del campanar del Poblenou del Delta i el terrat del seu ajuntament. El consistori també recorda la necessitat d'utilitzar ulleres homologades i seguir les recomanacions de seguretat per observar el fenomen. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel ennuvolat que a mesura que avanci el dia, la nuvolositat augmentarà fins a deixar-lo entremig i molt ennuvolat. De fet, ja tenim xàfecs entre febles i moderats a diferents punts del territori que van acompanyats de tempesta i localment de pedra. Avui les temperatures varien uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a la Sénia i 36 graus al Perelló, Caseres i Riba-roja d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imagineradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Arriba la festa major.
2: De l'1 al 5 d'agost, gaudeix de la festa major a Rasquera, amb cercaviles, tardeos, correfocs, jocs infantils, orquestres, DJs i molta xalera. A més, l'actuació de Kiko El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries i la festa Imagina Ràdio. De l'1 al 6 d'agost, són festes a Rasquera. Més info a rasqueraturisme.cat.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
2: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
4: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
2: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
6: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: Són les 4.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Deltebre incorporarà dos nous hubs turístics al passeig del Carrilet. El Hub Carrilet i Hub Maset entraran en funcionament aquesta tardor per reforçar la mobilitat sostenible i la promoció turística del municipi. Amb una inversió de més de 730.000 euros, els espais oferiran informació turística, serveis per a ciclistes i punts de descans, a més d'un embarcador al riu Ebre i una aula d'interpretació del territori. El projecte es completarà amb Xarxa Delta, una plataforma digital amb rutes, realitat augmentada i un assistent virtual basat en intel·ligència artificial per millorar l'experiència dels visitants. Tortosa organitza un programa d'activitats al Fortí d'Orleans per a la tarda de l'eclipsi solar. Les activitats començaran a les 7:30 de la tarda amb música en directe i una xerrada divulgativa de l'Associació Astronòmica Estar Ebre per seguir l'observació del fenomen. El consistori també desplegarà un dispositiu de mobilitat en què la policia local establirà controls d'accés a la pujada del seminari i a la rotonda del Parc Nivera per evitar la saturació a la zona. Així mateix s'inhabilitarà l'aparcament de l'antic Betània. Segons ha explicat Francesc Vallespí, regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, la prioritat és que tothom pugui gaudir de l'eclipsi amb normalitat. Els ajuntaments de l'Ametlla de Mar i Palamós han començat a preparar el desè aniversari del seu agermanament, que es commemorarà l'any 2027. Els dos alcaldes, Jordi Gasani i Maria Puig, ja han mantingut una primera reunió per definir un programa que tindrà com a escenaris principals les festes majors de les dues poblacions. La commemoració vol reforçar els vincles històrics, culturals i socials entre l'Ametlla de Mar i Palamós, amb activitats que implicaran les entitats locals i promouran l'intercanvi ciutadà en àmbits com la cultura, la gastronomia, l'esport i les tradicions. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel ennuvolat que a mesura que avanci el dia, la nuvolositat augmentarà fins a deixar-lo entremig i molt ennuvolat. De fet, ja tenim xàfecs entre febles i moderats a diferents punts del territori que van acompanyats de tempesta i localment de pedra. Avui les temperatures varien uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a la Sénia i 36 graus al Perelló, Caseres i Riba-roja d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio. D'ahir i d'avui. I ara estem tu. Passar la vida amb tu. Imagina Ràdio.
4: La millor música
3: per sentir-se

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Arriba la festa major.
2: De l'1 al 5 d'agost, gaudeix de la festa major a Rasquera, amb cercaviles, tardeos, correfocs, jocs infantils, orquestres, DJs i molta xalera. A més, l'actuació de Kiko El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries i la festa Imagina Ràdio. De l'1 al 6 d'agost, són festes a Rasquera. Més info a rasqueraturisme.cat.
3: El pa amb tomata ha de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
4: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troben més informació a rimsamemorial.com.
5: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.

0: Són les 5. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Deltebre incorporarà dos nous hubs turístics al passeig del Carrilet. El Hub Carrilet i Hub Maset entraran en funcionament aquesta tardor per reforçar la mobilitat sostenible i la promoció turística del municipi. Amb una inversió de més de 730.000 euros, els espais oferiran informació turística, serveis per a ciclistes i punts de descans, a més d'un embarcador al riu Ebre i una aula d'interpretació del territori. El projecte es completarà amb Xarxa Delta, una plataforma digital amb rutes, realitat augmentada i un assistent virtual basat en intel·ligència artificial per millorar l'experiència dels visitants. Tortosa organitza un programa d'activitats al Fortí d'Orleans per a la tarda de l'eclipsi solar. Les activitats començaran a les 7:30 de la tarda amb música en directe i una xerrada divulgativa de l'Associació Astronòmica Estarebre per seguir l'observació del fenomen. El consistori també desplegarà un dispositiu de mobilitat en què la policia local establirà controls d'accés a la pujada del seminari i a la rotonda del Parc Nivera per evitar la saturació a la zona. Així mateix s'inhabilitarà l'aparcament de l'antic Betània. Segons ha explicat Francesc Vallespí, regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, la prioritat és que tothom pugui gaudir de l'eclipsi amb normalitat. Els ajuntaments de l'Ametlla de Mar i Palamós han començat a preparar el desè aniversari del seu agermanament, que es commemorarà l'any 2027. Els dos alcaldes, Jordi Gasani i Maria Puig, ja han mantingut una primera reunió per definir un programa que tindrà com a escenaris principals les festes majors de les dues poblacions. La commemoració vol reforçar els vincles històrics, culturals i socials entre l'Ametlla de Mar i Palamós, amb activitats que implicaran les entitats locals i promouran l'intercanvi ciutadà en àmbits com la cultura, la gastronomia, l'esport i les tradicions. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel ennuvolat que a mesura que avanci el dia, la nuvolositat augmentarà fins a deixar-lo entremig i molt ennuvolat. De fet, ja tenim xàfecs entre febles i moderats a diferents punts del territori que van acompanyats de tempesta i localment de pedra. Avui les temperatures varien uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a la Sénia i 36 graus al Perelló, Caseres i Riba-roja d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalcadiodelta.com.
6: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
0: La millor música. Per sempre.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. El Consell Comarcal del Montsià presenta al·legacions contra el Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables de Catalunya. Segons expliquen a través d'un comunicat, l'ENS busca garantir una transició energètica ordenada, justa i alineada amb la realitat de la comarca. Roquetes i l'Ametlla de Mar també es mostren contraris al pla del govern i han presentat al·legacions i han fet una crida a l'equilibri territorial perquè les zones més poblades del país, com l'àrea metropolitana de Barcelona, siguin autosuficients. A més, avisen que ja assumeixen la seva quota de producció. El cardenal Joan Josep Omella serà el portador de l'estendard principal de la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta a la processó del pròxim 6 de setembre a Tortosa. El primer majordom, Josep Cardona, també ha designat com a borlistes Esteve Camps, president delegat de la Fundació Junta Constructora de la Sagrada Família, i Marc Labori, secretari particular del cardenal. Cardona ha destacat la vinculació d'Omella, arquebisbe de Barcelona, amb la diòcesi de Tortosa i ha subratllat el simbolisme de la Sagrada Família com a referent de fe i esperança de cara a les festes de la Cinta. Amposta es prepara per viure l'eclipsi solar total del pròxim 12 d'agost. L'Ajuntament habilitarà un espai d'observació al polígon de l'Oriola i desplegarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i assistència sanitària davant la previsió d'una gran afluència de visitants. A més, impulsarà una campanya per promocionar la restauració local amb el sorteig de 10 places per seguir l'eclipsi des del campanar del Poblenou del Delta i el terrat del seu ajuntament. El consistori també recorda la necessitat d'utilitzar ulleres homologades i seguir les recomanacions de seguretat per observar el fenomen. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel ennuvolat en general, amb xàfecs a diferents punts de l'Ebre i les temperatures s'han mogut uns punts. De cara a demà dimecres tindrem un cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia a les quatre comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants o lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Dissabte 8 d'agost, a la plaça de la Baranova de Tivissa, una nit a Broadway, amb el cor Ciutat de Reus. A partir de les 8 del vespre, gaudeix d'un tast solidari de vins del celler Anguera Domènec a benefici de la Lliga contra el Càncer i del servei de tapes de lo Raconet Tivissa i l'Era. Entrades per només 4 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
2: L'obesitat, molt més que un problema estètic. El risc de patir un infart es triplica en dones amb obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini, 977 70 12 57. Fatzini.net.
5: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. El Consell Comarcal del Montsià presenta al·legacions contra el Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables de Catalunya. Segons expliquen a través d'un comunicat, l'ENS busca garantir una transició energètica ordenada, justa i alineada amb la realitat de la comarca. Roquetes i la Mella de Mar també es mostren contraris al pla del govern i han presentat al·legacions i han fet una crida a l'equilibri territorial perquè les zones més poblades del país, com l'àrea metropolitana de Barcelona, siguin autosuficients. A més, avisen que ja assumeixen la seva quota de producció. El cardenal Joan Josep Omella serà el portador de l'estendard principal de la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta a la processó del pròxim 6 de setembre a Tortosa. El primer majordom, Josep Cardona, també ha designat com a borlistes Esteve Camps, president delegat de la Fundació Junta Constructora de la Sagrada Família, i Marc Labori, secretari particular del cardenal. Cardona ha destacat la vinculació d'Omella, arquebisbe de Barcelona, amb la diòcesi de Tortosa i ha subratllat el simbolisme de la Sagrada Família com a referent de fe i esperança de cara a les festes de la Cinta. Amposta es prepara per viure l'eclipsi solar total del pròxim 12 d'agost. L'Ajuntament habilitarà un espai d'observació al polígon de l'Oriola i desplegarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i assistència sanitària davant la previsió d'una gran afluència de visitants. A més, impulsarà una campanya per promocionar la restauració local amb el sorteig de 10 places per seguir l'eclipsi des del campanar del Poble Nou del Delta i el terrat del seu ajuntament. El consistori també recorda la necessitat d'utilitzar ulleres homologades i seguir les recomanacions de seguretat per observar el fenomen. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel ennuvolat en general, amb xàfecs a diferents punts de l'Ebre i les temperatures s'han mogut uns punts. De cara a demà dimecres tindrem un cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia a les quatre comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants o lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig en Voltaire, Furla i Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
4: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
5: A Vic Mat Major t'ho posem fàcil.
4: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
5: Tot el que imagines al millor preu.
4: Vic Mat Major.
5: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
6: Vols un polo?
7: Esclar, de maluixa.
6: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
7: Ah, aquest sí que m'agrada.
6: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu Polo t'està esperant.
3: Horta de Sant Joan s'omple de música amb Crepuscle, cicle de concerts al convent. Dissabte 8 d'agost, a les 7 i mitja de la tarda, al claustre del convent de Sant Salvador, festival de jazz de l'escena catalana a la Terra Alta, amb el trio format per Horacio Fumero, contrabaix, Pau Terol, piano i Joé Joanós, trompeta. Preu de l'entrada 5 euros, gratuït amb l'abonament de festes 2026. Venda anticipada de dilluns a divendres a les oficines de l'Ajuntament. Caps de setmana al punt d'informació. Crepuscle. Cicle de concerts al convent d'Horta de Sant Joan.
8: Imagina. Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert, la qualitat i el disseny amb les millors condicions.
4: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: Arriba la festa major.
7: De l'1 al 5 d'agost, gaudeix de la festa major a Rasquera, amb cercaviles, tardeos, correfocs, jocs infantils, orquestres, DJs i molta xalera. A més, l'actuació de Kiko El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries i la festa Imagina Ràdio. De l'1 al 6 d'agost, són festes a Rasquera. Més info a rasqueraturisme.cat.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. La CGT denuncia mancances de climatització, vestuaris i espai a les bases de les ambulàncies Sanir a les Terres de l'Ebre. Concretament, el sindicat assenyala que el personal de la base de l'Ametlla de Mar treballa des de l'abril sense climatització, així com a la nau de l'Arrabal de Crist de Tortosa, on tampoc s'han habitat vestuaris adequats i taquilles. En canvi, la instal·lació de taquilles per al personal de Sanir, al cap del temple, ha agreujat la falta d'espai per a una plantilla d'una dotzena de persones. El sindicat reclama mesures urgents per garantir unes condicions laborals dignes i espais segurs per als treballadors del transport sanitari. Deltebre incorporarà dos nous hubs turístics al Passeig del Carrilet. El Hub Carrilet i Hub Maset entraran en funcionament aquesta tardor per reforçar la mobilitat sostenible i la promoció turística del municipi. Amb una inversió de més de 730.000 euros, els espais oferiran informació turística, serveis per a ciclistes i punts de descans, a més d'un embarcador al riu Ebre i una aula d'interpretació del territori. El projecte es completarà amb Xarxa Delta, una plataforma digital amb rutes, realitat augmentada i un assistent virtual basat en intel·ligència artificial per millorar l'experiència dels visitants. Amposta es prepara per viure l'eclipsi solar total del pròxim 12 d'agost. L'Ajuntament habilitarà un espai d'observació al polígon de l'Oriola i desplegarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i assistència sanitària davant la previsió d'una gran afluència de visitants. A més, impulsarà una campanya per promocionar la restauració local amb el sorteig de 10 places per seguir l'eclipsi des del campanar del Poble Nou del Delta i el terrat del seu ajuntament. El consistori també recorda la necessitat d'utilitzar ulleres homologades i seguir les recomanacions de seguretat per observar el fenomen. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel ennuvolat en general, amb xàfecs a diferents punts de l'Ebre i les temperatures s'han mogut uns punts. De cara a demà dimecres tindrem un cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia a les quatre comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants o lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
4: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
3: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: cançó d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
4: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillanca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
3: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
4: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
5: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
6: Imagina Radio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. La CGT denuncia mancances de climatització, vestuaris i espai a les bases de les ambulàncies Sanir a les Terres de l'Ebre. Concretament, el sindicat assenyala que el personal de la base de l'Ametlla de Mar treballa des de l'abril sense climatització, així com a la nau de l'Arrabal de Crist de Tortosa, on tampoc s'han habitat vestuaris adequats i taquilles. En canvi, la instal·lació de taquilles per al personal de Sanir, al cap del temple, ha agreujat la falta d'espai per a una plantilla d'una dotzena de persones. El sindicat reclama mesures urgents per garantir unes condicions laborals dignes i espais segurs per als treballadors del transport sanitari. Deltebre incorporarà dos nous hubs turístics al Passeig del Carrilet. El Hub Carrilet i Hub Maset entraran en funcionament aquesta tardor per reforçar la mobilitat sostenible i la promoció turística del municipi. Amb una inversió de més de 730.000 euros, els espais oferiran informació turística, serveis per a ciclistes i punts de descans, a més d'un embarcador al riu Ebre i una aula d'interpretació del territori. El projecte es completarà amb Xarxa Delta, una plataforma digital amb rutes, realitat augmentada i un assistent virtual basat en intel·ligència artificial per millorar l'experiència dels visitants. Amposta es prepara per viure l'eclipsi solar total del pròxim 12 d'agost. L'Ajuntament habilitarà un espai d'observació al polígon de l'Oriola i desplegarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i assistència sanitària davant la previsió d'una gran afluència de visitants. A més, impulsarà una campanya per promocionar la restauració local amb el sorteig de 10 places per seguir l'eclipsi des del campanar del Poble Nou del Delta i el terrat del seu ajuntament. El consistori també recorda la necessitat d'utilitzar ulleres homologades i seguir les recomanacions de seguretat per observar el fenomen. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel ennuvolat en general, amb xàfecs a diferents punts de l'Ebre i les temperatures s'han mogut uns punts. De cara a demà dimecres tindrem un cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia a les quatre comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants o lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Radio.

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor y un delirio de alcohol de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. La CGT denuncia mancances de climatització, vestuaris i espai a les bases de les ambulàncies Sanir a les Terres de l'Ebre. Concretament, el sindicat assenyala que el personal de la base de l'Ametlla de Mar treballa des de l'abril sense climatització, així com a la nau de l'Arrabal de Crist de Tortosa, on tampoc s'han habitat vestuaris adequats i taquilles. En canvi, la instal·lació de taquilles per al personal de Sanir, al cap del temple, ha agreujat la falta d'espai per a una plantilla d'una dotzena de persones. El sindicat reclama mesures urgents per garantir unes condicions laborals dignes i espais segurs per als treballadors del transport sanitari. Deltebre incorporarà dos nous hubs turístics al Passeig del Carrilet. El Hub Carrilet i Hub Maset entraran en funcionament aquesta tardor per reforçar la mobilitat sostenible i la promoció turística del municipi. Amb una inversió de més de 730.000 euros, els espais oferiran informació turística, serveis per a ciclistes i punts de descans, a més d'un embarcador al riu Ebre i una aula d'interpretació del territori. El projecte es completarà amb Xarxa Delta, una plataforma digital amb rutes, realitat augmentada i un assistent virtual basat en intel·ligència artificial per millorar l'experiència dels visitants. Amposta es prepara per viure l'eclipsi solar total del pròxim 12 d'agost. L'Ajuntament habilitarà un espai d'observació al polígon de l'Oriola i desplegarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i assistència sanitària davant la previsió d'una gran afluència de visitants. A més, impulsarà una campanya per promocionar la restauració local amb el sorteig de 10 places per seguir l'eclipsi des del campanar del Poble Nou del Delta i el terrat del seu ajuntament. El consistori també recorda la necessitat d'utilitzar ulleres homologades i seguir les recomanacions de seguretat per observar el fenomen. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel ennuvolat en general, amb xàfecs a diferents punts de l'Ebre i les temperatures s'han mogut uns punts. De cara a demà dimecres tindrem un cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia a les quatre comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants o lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit.
0: Imagina Radio.

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Cançó d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
2: És una us.

que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.